0: Si coneixes Estam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està a l'has ballat. I està a l'has cantat.
2: Falta un tubo gana el pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
3: Va con la corriente. La, la, la, la.
0: Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: Este es mi lugar. Me sigue.
4: El color ya tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: wish I tonight. This is so right.
1: Si coneixes Stam i està al tron.
2: Si me enamore.
1: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
3: Falta un tubo gana el pobre home.
1: Tú eres de nostres. Blue Radio 90.2 de la FM y www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada día fem radio per tu y amb tu.
4: El color ya tiene sonido. Radio Chella, 90.2 FM y BluRadioFM.es. La radio con mejor color.

Prime amb la millor música tech house, techno, minimal house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous de 22 a 23 hores en

0: Zoom.
1: Dos cites importantíssimes a la cinta Blue Radio. Dissabte a les 10 i diumenge a les 8 vespre. Tens per a orar l'Ecada Dorada de l'Enver. Previat, RM. Enver, llarga duració, Victòria d'Enver. Presentat i divers. No és fet.

notícies, dedicatòries, manacons, consells, notícies cursers i d'última hora, de 11 a divendres, entre les 12, sempre en peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, maco, és a mi, de 11 a divendres, sempre en peticions, amb llesa, els

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, l'informatiu d'USF Media Ràdio d'este dijous 8 d'octubre. Podríem dir que ja estem a les portes d'un cap de setmana del retorn de la Lliga el diumenge, el pròxim diumenge, a l'estadi del Sardinot davant del Racing de Santander, i la veritat és que ja tenim ganes veure de nou al València, al nou València de Javier Aguirre, veure-lo pues, competir, perquè han sigut pues, tres setmanes de paró de la Lliga, i bueno, pues, ja tenim ganes que arribi pues, ixe partit. Ja dic, estem a les portes del cap de setmana perquè demà divendres és dia festiu, dia de la Comunitat Valenciana, el 9 d'octubre no tindrem informatiu del València, però això sí, el València continuarà entrenant-se així a la Ciutat Esportiva de Paterna, preparant ixe partit, ixe retorn a la Lliga, en ixe partit davant el Racing de Santander. En un partit que és important per al València, després de ixa il·lusió que tenim tots, ixa esperança en l'arribada de Braulio Vázquez primer com a director esportiu del València, el nou entrenador Javier Aguirre, bueno, pues ara torna a la competició i l'equip té que començar a guanyar partits. És cert que va guanyar a Vitoria davant l'Alavés, que va ser pues la primera victòria de la temporada, però n'hi ha que començar a revertir el mal començament de temporada que ha tingut l'equip en este inici de Lliga, amb només 4 punts en esos 7 primers partits. I ja diem, tots estem il·lusionats, en ganes de veure el València de Javier Aguirre i de que pogam guanyar ixe partit al Sardinero davant el Racing de Santander, que com va dir el míster, el tècnic mexicà, en la seva presentació, només va arribar així a València, l'objectiu i el pla era guanyar ixe partit al Racing de Santander. I en això ha estat l'equip i els jugadors en aquestes tres setmanes de paró, dos des que se va fer càrrec Javier Aguirre, preparant intensament ixe partit i poder-lo guanyar per a començar que siga el ressorgir del València en esta Lliga amb Javier Aguirre. Bueno, pues ara vos contem l'última hora del València, que ja diem ha continuat entrenant-se així a la Ciutat Esportiva de Paterna, pues va recuperant jugadors, que també era un dels objectius d'este paró de la Lliga, recuperar jugadors que estaven lesionats, i va recuperar-los Javier Aguirre de cara a aquest partit davant el Racing de Santander, on el València tornarà al Sardinero 14 anys després. Se diu pronte. El Racing de Santander, que ha tornat a primera, i el València que tornarà a aquest estadi, perquè l'última volta que va jugar allí va ser en la temporada 2012. Unai Emery era entrenador del València. Empatarem en aquell partit 2-2. Pues ara 14 anys després tornem al Sardinero, i bueno, volem recordar també pues aquells partits entre València i Racing de Santander, i avui anem a tindre un protagonista molt especial, una llegenda del Racing de Santander, com és Pedro Munitis. Més de 300 partits en el Racing de Santander, un jugador molt volgut, molt, molt carismàtic, recordat sempre per aquella parella davantera pues tan atípica que formaven, Nikola Zigic, el gegant que després va vindre així al València, i Pedro Munitis. Bueno, pues avui amb Pedro Munitis anem a recordar com eren aquells València Racing de Santander, Racing de Santander València, ara que el València torna al Sardinero 14 anys després. Bueno, pues de tot això, i per supost també estem en el dia després de conèixer els preus dels nous abonaments per al nou Mestalla. Ahir, pues, en el nostre informatiu donàrem ampli informació de lo que van ser ixos preus, els passos a seguir, però avui anem a continuar donant informació de servici públic per a tots els abonats i futurs abonats del nou Mestalla, perquè tinguin clar, pues, els passos a seguir i tot el que han de fer a partir del 14 d'octubre, que començarà, pues, l'agrupació i la primera fase d'aquest procés del trasllat al nou Mestalla. Bueno, pues, ho comentarem tot, i ja que estem, pues, en la prèvia del cap de setmana, perquè ja diem, demà no tindrem informatiu, també repassarem les prèvies del cap de setmana per al Mestalla, que jugarà el dissabte davant l'Elche Illicitano, i tots els partits pel que fa als equips de l'acadèmia. El València femení té paró de la Lliga, descansarà este pròxim cap de setmana, però ja dic, ara vos contarem l'última hora del Mestalla i de tots els equips de l'acadèmia. De tot això i moltes més coses en este informatiu del València, que cada dia podeu seguir-nos per la app, per la web, pel canal de YouTube del València, allà on estigueu, des de qualsevol part del món, se connecteu a la app, a la web o al canal de YouTube i podeu veure este informatiu en directe a estes hores, tots els dies, de dilluns a divendres. Que no arribeu al directe? Bueno, pues queda gravat, i ahí també, pues, en la app del València se pot veure, també en el canal de YouTube, i si no, pues en el nostre podcast. Bueno, pues són totes les plataformes que tenim per a que pugueu veure este informatiu i tota la programació d'UVCF Media Ràdio, perquè també, com a novetat esta temporada, en el cotxe també podeu escoltar-nos a través de l'app del València i en els dispositius mòbils de CarPlay i Android Auto. Dit això, saludem a Pablo Orts. Què tal, Pablo?
2: Hola, Robi, què tal? Com estem? La veritat que avui és un dijous que per a nosaltres és un poc divendres, no? Per allò del festiu de demà, perquè va ser dia de prèvies avui ja, i estem centrats.
1: Estem a l'esport ja del cap de setmana i tenim ganes, ja de futbol.
2: Perquè al final parlem de la tornada a la competició del primer equip masculí, evidentment, i d'eixa estrena que va produir-se de Javier Aguirre en la banqueta del València. És un cap de setmana de tornar a la competició, però un cap de setmana especial, no?
1: És que han sigut tres setmanes de paró de la Lliga. És cert que en el València, pues, en este paró, pues, s'han produït moltes novetats. L'arribada de Braulio Vázquez com a director esportiu, el nou entrenador, Javier Aguirre. Tots estem en eixa il·lusió, en eixa esperança que comence l'equip a revertir el mal començament de temporada, que ja ho hem dit, però ara ja comença l'hora de la veritat, i el diumenge n'hi ha que guanyar-li el Racing, eh?
2: Sí, ara és el que, pues, té que donar-li, no?, sentit a tot el que ha passat en estos dies. També no és que l'equip ha estat treballant de valenta, sinó la societat esportiva de Paterna, i esperem, no?, que puga ser la d'este diumenge la primera de moltes victòries del València esta temporada. Ara comentarem, no?, però ja que veure, no?, la part positiva d'este paró, més enllà de per a eixe treball, no a les hores de Javier Aguirre, sinó també per a recuperar efectius i per a que alguns futbolistes estiguen més a prop de tornar també.
1: Els objectius que s'havia marcat Javier Aguirre, en això està treballant l'equip, pues, en aquestes tres setmanes, dos des que s'ha va fer Javier Aguirre càrrec de l'equip. Ho va dir el míster molt clarament en la seva presentació. El objetivo y el plan es ganarle al Racing de Santander. En això ha estat, i ja dic, i va continuar fins el dissabte, que l'equip s'entrenarà així en l'estrena del que serà Javier Aguirre com a nou entrenador del València, pues poder començar en una victòria el diumenge davant el Racing de Santander. Pablo, anem en lo que és ja l'última hora d'aquest entrenament, que també s'ha tret els objectius que s'ha aconseguit en este paró de la Lliga, recuperar jugadors de cara a aquesta convocatòria al cap de setmana davant el Racing.
2: Sí, perquè al llarg de la setmana, pues, hem anat parlant de diferents noms propis, de jugadors que poden anar, pues, aplegant i estar disponibles novament. I hem de parlar en el dia d'avui d'Arnau Danjuma, que ha fet treball de camp en solitari, que encara no s'ha reincorporat al grup, però ja l'hem vist sobre la gespa de la ciutat esportiva de Paterna. I sobretot, no, hem estat pendents de Luis Rioja, que avui ha entrenat en normalitat. Robi, avui ja ha completat la sessió amb el grup, de la mateixa manera que Guido i Stole Dimitrievski, que ja han tornat d'un d'aquest homenatge a Leo Messi i l'altre dels compromisos amb la seva selecció.
1: Sí, s'esperava avui l'arribada de Guido després d'haver estat en aquest homenatge de Leo Messi. Arribat a primera hora del matí, s'ha entrenat i està disponible Guido Rodríguez de cara a aquest partit davant el Racing de Santander. I Dimitrievski també, després d'haver jugat els partits en la seva selecció de Macedònia, també ha sigut un mes així en la ciutat esportiva de Paterna. Ara entrarem en Diacabí i César Tàrrega, que van a ser les grans novetats en la convocatòria, però sobre Danjuma i Luis Rioja, com ha comentat Pablo, avui ha fet una bona part de l'entrenament amb el grup. Ahir ja vos contem que aquests problemes en el taló que tenia pues Luis Rioja i que venia pues arrossegant des de que se va tornar a lesionar a Vitoria. Ell s'havia marcat en aquestes tres setmanes de paró recuperar-se del tot, i Luis Rioja, que ja va jugar, recordem, després de Vitoria el partit davant la Real Societat, va estar segur també per a aquest partit davant el Racing.
2: Sí, i al final és una notícia, no?, que estàvem esperant amb aquest treball, no?, especial, aquest treball que ha fet en este cas Luis Rioja per a poder estar. Sabem que tenia dolor, que no ho ha estat passant bé, però se li ha adaptat, no?, tot aquest treball durant aquestes setmanes per a que poguera passar, no?, el que ja ha passat en el dia d'avui, i és que puga estar amb el grup i que puga plegar a estar en condicions de competir en el partit del pròxim diumenge.
1: I després Danjuma, que també està en pendents estos dies, avui ja ha començat a fer treball de camp en solitari. Encara no ha pogut entrenar-se amb el grup. Són molestes que ve arrossegant en el turmell des de que va acabar este paró de la Lliga després del partit davant la Reial Societat, i anem a esperar. És cert que encara no s'ha entrenat amb l'equip, però avui ja ha fet treball de camp en solitari. Encara falten dos entrenaments, el de demà divendres i el del dissabte. Veurem a veure si Danjuma pot arribar o no. Pel que fa a la resta, com venim contant-vos en estos últims dies, Diacabí i César Tàrrega, que eren els objectius que s'havia marcat el cos tècnic i el cos mèdic del València en recuperar-los, s'han recuperat, estan bé i estan disponibles per al diumenge.
2: Sí, i és altra de les notícies, no?, que estàvem esperant al llarg d'aquestes setmanes amb este paro internacional. Sabíem que d'una manera o altra no guanyàvem temps de cara al pròxim partit, i això era positiu per a homes com Mukhtar Diakabi o César Tàrrega, que ja estan entrenant en normalitat, i que tot apunta que seran les grans novetats de la convocatòria de cara al partit de diumenge. Important el recuperar efectius en eixa línia defensiva, que és on estan acumulant-se moltes baixes, concretament en la posició de central, i això permet, no?, també al cos tècnic el tindre més alternatives tant per eixa posició com per a altres, perquè recordem que, per exemple, Pepe Lu, aquestes jornades abans del Parovi, ha estat actuant com a central per eixa acumulació de baixes, i ara hi ha un poc més de marge, no?, amb aquestes recuperacions de dos centrals, en este cas com són Diacabí i César Tàrrega.
1: I ja dic, són jugadors importants perquè era una zona, la zona central de la defensa, que estava molt mermada per les baixes i per lo que hem contat. Ahí està jugant Pepe Lu de central, fins i tot també Iker Córdoba, el central del filial, però ara en la recuperació de Tàrrega i Diacabí són més efectius els que tindrà per a aquesta zona defensiva Javier Aguirre de cara a aquest partit davant el Racing de Santander. I com dir, les novetats en aquesta convocatòria des lesionats de llarga durada, i venim contant també bones notícies en quant a Copete i Fulquier, que s'estan entrenant amb certa normalitat, podríem dir, amb el grup. Avui pràcticament han completat tot l'entrenament, I són bones notícies, perquè Copete ha estat 7 mesos lesionat, que ha tingut que passar pel quiròfan, i bueno, i va assimilar molt bé les càrregues de treball el central andalús, i podríem dir també que està en aquest tram final de la seva recuperació.
2: Sí, han sigut dos setmanes sense, bueno, dos caps de setmana millors de competició, tres setmanes d'aquest últim partit, i al final pues també, no? Estos futbolistes que han vist com van evolucionant positivament les seues lesions, com han pogut treballar amb aquest treball específic per a recuperar-se, i que estan a prop de tornar. Jo crec que en este sentit estem veient, no, una línia similar, en què cadascú en les seues peculiaritats i en la seua situació diferent, però que és que van passant les setmanes i que evidentment estan més a prop de tornar, i això sempre és positiu.
1: I ja dic, tot això en clau de convocatòria de cara a lo que serà, pues, si se partida davant el Racing de Santander, pues els canterans Aaron Mayol, Iker Córdoba, Aymar Blázquez, bueno, pues que també evidentment són, estan, o David Otorbi, m'oblidava, David Otorbi estan, són jugadors del primer equip, estan en dinàmica de primer equip. De fet, l'únic dels quatre que està jugant en el Mestalla és Aymar Blázquez, i jo crec que això va continuar també este en este cap de setmana. Esperarem a la convocatòria del dissabte, però Otorbi, Mayol, Iker Córdoba són fixes.
2: Sí, ja des de fa algunes setmanes que dins d'aquesta dinàmica de primer equip estava també Alejandro Panats, però en les recuperacions que estem parlant ja està més en dinàmica de Mestalla, ha sigut titular en les últimes setmanes. Aymar Blázquez, pues és el jugador que ha estat un poc ahí a cavall, no? Entre els entrenaments de primer equip, les sessions de treball a les hores de Javier Aguirre, i després és cert que els caps de setmana, aquests dos que no han hagut competició, ha sigut titular amb el Mestalla, tant contra el Poblense com el passat cap de setmana en eixa victòria davant la penya deportiva. Esta setmana estan novament entrenant a les ordres de Javier Aguirre. Anem a veure el cap de setmana, pues, què decideix el tècnic mexicà de cara a aquest partit contra el Racing, en el que sí que estan optant, no?, més encara a eixa convocatòria, pues, jugadors que no han baixat també el Mestalla, com són els que comentaves abans, el central Iker Córdoba, el extrem David Otorbi i un Aaron Mayol, que sembla que va plegar per a quedar-se amb aquesta gran irrupció que va tindre a les ordres d'Òscar Sánchez.
1: Això en quant a aquesta convocatòria, la primera convocatòria de Javier Aguirre com a nou entrenador del València de cara a aquest partit davant el Racing de Santander. Ara presentarem el que pot ser l'equip titular, el primer 11 titular de

0: López, que continua aquest procés de recuperació, que ha tingut que tornar a passar pel quiròfan. Se n'ha anat a Madrid pel doctor que el va operar ja en anteriors ocasions, a veure si esta és la bona, la definitiva, i se recupera d'aquesta greu lesió que va patir la passada temporada. Bueno, pues, això en quant a la convocatòria. El que pot ser l'11, l'equip titular que alinee Javier Aguirre el diumenge en el Sardinero, és tota una incògnita. No ho sabem, veurem. Bueno, pues, Javier Aguirre, en els equips que ha estat, sobretot pues, en el Mallorca, venia jugant, pues, ha utilitzat una defensa de 5, una defensa de 4, així també podia fer el mateix, ja dic, a recuperar els jugadors con Tàrrega, con Diacabí. Veurem quin és el plantejament del tècnic mexicà de cara a aquest partit del diumenge. Una defensa de 5, una defensa de 4. El que sí que tenim clar, Pablo, és el València que vol, Javier Aguirre, que vol ja veure el diumenge en el Sardinero, que és el que ja va dir en la seva presentació. Un València intens, un València competitiu, un València agressiu, entenent molt bé el que és aquesta agressivitat futbolística dins del terreny de xoc, i un València que hi va ser molt clar, que al rival li costa sang, suor i llàgrimes, i és el que vol veure ja el diumenge, jugue qui jugue.
1: Sí, sobretot siga quin siga l'esquema utilitzat per Javier Aguirre, pues que l'equip siga reconeixible, que tinga aquesta identitat i sobretot molta entrega, molt de sacrifici, i que complique, no, al màxim la vida al rival, més enllà evidentment de ser incisius i de tindre aquesta capacitat ofensiva que esperem tinga l'equip, no, en quant a la manera de jugar i en quant a la manera de plantejar el partit. I és un poc abans lo de l'esquema, estava fent una ullada un poc a la trajectòria de Aguirre en ixe sentit, i sobretot en el Mallorca sí que va ser més habitual en ixa línia de 5, però en la resta d'equips, no, podem dir que ha optat més per la defensa de 4, i després ahí alternant entre 3 migcampistes o 2 migcampistes i un mitja punta, un poc ahí variant, no? Al final és un poc també ixa capacitat d'adaptació als recursos que té l'equip i el que busque, no, de cara al partit contra el Racing.
0: No t'atreveixes a donar un 11, no?
1: Jo no, i més avui que perdem un dia, no? Perquè estem a dijous i ja que donar-lo ja, a veure si estàs en sentiment d'estic més inspirat.
0: Bueno, pues veurem pues, quin pot ser ixe 11 que alinea el primer equip titular de Javier Aguirre el pròxim diumenge al Sardinero davant el Racing de Santander. Però ja diem, jugue el que vol Javier Aguirre, és molt clar que l'equip se ho deixa tot en el terreny de xoc. I jo crec que això ja anem a començar a veure-ho el pròxim diumenge, perquè han estat treballant, estem veient els entrenaments de l'equip, i aquesta intensitat, aquest espírit competitiu i lluitador que ha demanat i que vol Javier Aguirre, ho hem vist en els entrenaments. Ara n'hi ha que veure-ho també en els partits, Pablo.
1: Sí, perquè si algo ha caracteritzat nostres primeres setmanes de Javier Aguirre al capdavant de l'equip és aquesta senya d'identitat, no? Que esperem ara es pugui traslladar als partits i sobretot que signifique o que siga un fet que tinga la conseqüència d'aconseguir punts i aconseguir victòries. El que volem tots, no? Ho diu el propi Javier Aguirre, que no hi ha més que pensar que en este partit de diumenge, en este partit contra el Racing, hi ha aconseguir la victòria. Tot el que s'ha treballat en aquest sentit, i també en els aspectes tàctics, van enfocats a això, a començar a sumar de 3 i a que este inici, no, de l'etapa Aguirre, esta tornada a la competició, signifique també pues, l'inici d'una dinàmica positiva.
0: Bueno, pues l'equip que s'ha entrenat en el dia d'avui, que continuarà entrenant-se demà, és dia festiu, 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana, festa, nosaltres tampoc tindrem informatiu, però els jugadors, ja dic, que també pues, s'entrenaran, al igual que el dissabte, que serà l'últim entrenament de l'equip perquè per la vesprada viatjarà cap a Santander en vol charter cap a Terres Càntabres després de l'entrenament, com és habitual, la roda de premsa de Javier Aguirre, del míster, que també, per supost,

Temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Si coneixes Estam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
3: Va contra corriente. La, la, la, la.
0: Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: Este es mi lugar, persiguiendo, persiguiendo.
4: El color ya tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

millors clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous de 22 a 23 hores en Blue.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Si coneixes Estam i està al tron.
1: Si me enamore.
0: Si està a les ballato. I està a les cantato.
2: Falta un tubo gana el pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

Spotify amb la millor música tech house, techno, minimal, house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en

0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.